0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Me abrazo a la magia y al misterio de vivir.
2: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
3: Radio Ontinyent, Cadena SER.
2: En la Cadena SER, Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
4: Què tal? Molt bon dia, 12 i 20. Obrim les portes d'una nova edició de l'Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Ací a Radio Ontinyent Cadena SER. Benvingudes, benvinguts. He de confessar una cosa al principi, i és que abans de bueno, quan estàvem entrant per la porta de l'estudi, li he confessat a Tomàs Marín que avui, al ser dimecres, i al ser un dimecres un poc estrany de temps i d'oratge, dic, avui no faig el programa, Tomàs, me'n vaig. I m'ha dit, Tomàs, estaria bé fer això? No, no estaria bé, no, no estaria bé. Però és de veres, no teniu sensació, això vos pregunto a vosaltres que esteu escoltant, alguns dies que s'alceu i que tot va bé, però de repent tot canvia, i dius, uf, me n'aniria al llit una altra vegada. Contesteu, ja arribarà la contestació quan siga. Ara preguntaré als companys i companyes de Ràdio Ontinyent Cadena SER. Esta era la meua sensació, que en seguida canvia quan escoltes la sintonia del programa, quan comences a escoltar i quan comences a veure realment què és el que has preparat per avui. I també quan arriba Lluís Francesc, que segurament vinga amb bones notícies de l'oratge. Lluís, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. La península continua amb una situació d'estabilitat atmosfèrica en general dominada per altes pressions. A la vessant mediterrània esperem predomini nuvolositat baixa degut als fluixos marítims. Anirà a intervals de cara a les acaballes del dia d'avui. Per lo general, el dia està sent molt nuvolós i serà nuvolós si a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, vents marítims que es mantenen com a predominants. Jornada que aguardem, que no descartem durant el dia algo de precipitació, en principi poca cosa i feble. Temperatures que descendixin, valors màxims que estaran rondant els 25 graus. Els dijous es mantenen els vents marítims, per moments moderats, cels que veuran pas d'intervals nuvolosos i les temperatures pugen, però de forma acusada, principalment les màximes.
4: Moltíssimes gràcies, Lluís Francesc. No sé si és bona o mala notícia, no ho tinc molt clar. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, Miguel.
4: Tu tens dies d'eixos, que dic jo al principi, no?
6: Sí.
4: Que comences que pareix que tot bé, però després...
6: Jo, un poc. Quan m'he despertat avui, he pujat la persiana i he vist que estava ploguent... Ja m'ha fastidiat.
4: La depressió.
6: Ja m'ha fastidiat, sí. De fet, és que eixi de casa en sandàlies i sense paraigües, o sigui, que imagina't.
4: Sí, em dona igual. És que em dona igual.
6: En contra de tot.
4: Em pareix bé. Bon, temperatures a les d'ara a la nostra comarca.
6: Estem entre 17 i 21 graus. Han baixat un poquet les temperatures.
4: Això per a mi és bona notícia, per a tu no.
6: No, exactament. Més fresc que a la zona de Bocairent i de Fontanars, és allà on tenen els 17 graus, i la màxima d'avui és 21 graus. Estan a Guadassé. A Ontinyent en tenim 19.
4: 19 graus a Ontinyent i una temperatura, jo crec que agradable en tota la comarca. Com agradable és sempre la picaeta.
2: Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. La picaeta.
7: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada el arroz que fa...
4: Esteban Arroyo, bon dia.
8: Bon dia, Miguel.
4: Tomàs Marín, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
4: Què, vos ha passat alguna vegada això, no, Esteban?
8: Sí. Som, una vegada ho vaig dir, que nosaltres també som persones normals.
4: Correcte.
8: Encara que quan obrim el micro...
4: Pareixem anormals, però...
8: No. tenim que donar-ho tot per entretenir, i doncs, però també som persones normals, sí, que tenim dies o casos d'eixe tipus.
4: Estic completament d'acord, gràcies, Esteban.
8: De res.
4: Gràcies.
8: I l'exemple, perdona, l'exemple de Carmen quan ha dit que ella, quan ha pujat la persiana, sí, doncs jo, quan he pujat la persiana, m'he alegrat.
4: Clar, jo també, això veus...
8: D'un dia, com ara, sí, que si s'assomem per la finestra, així al carrer Hereta d'Ontinyent, sí, doncs està caigent xirimiri, sí, eixe xirimiri.
6: Però no. Tindria que ser diumenge.
4: La cara d'indignació de Carmen és brutal.
6: Per favor. No. Algú pensa com jo?
8: I quan hem anat allà a lo de Malferit este matí, que ara després ho contarem, Carmen, Úbeda i jo, me fa, mira, el dia este, i jo damunt en xangles, que...
6: Menys mal que portàvem paraigües en el cotxe d'aquest hivern, eh?
8: Sí, no. Perquè, clar, també dèiem, és que ja no estàvem acostumats a que ploguera a aquestes altures...
4: Se'ns oblida massa pronte, també dic.
9: Sí.
4: Se'ns oblida massa pronte. Tomàs, tu t'ha passat també dies d'estos, no?
9: No, clar que sí.
4: Clar, val.
9: Moltíssim dies, la veritat. Però bueno, després t'has ahí un poquet les ganes i ja està, faltaria més.
4: Bueno, estàs d'acord en Esteban i en mi que has pujat la persiana i has dit que bé o no?
9: No,
4: tu no t'has alegrat.
6: Gràcies,
9: Tomàs. Soc des que m'has de correguet, me dutxe i me quasi correguent. I jo no sol calçar la persiana, perquè si no es despertaria la meva parella i no vull fer
10: quan
9: això.
10: Quan has eixit al carrer.
9: I clar, quan he eixit al carrer, jo vaig vestir de lino sans servir, dic, hòstia, que gràcia m'heu fet.
6: No vam acertar molt.
9: Gràcies, nubes, gràcies, sol.
6: Bueno, cuidao que Esteban portava gorra, eh?
4: Bueno, pero...
6: Li ha servit per a la pluja.
4: Espera la pluja.
8: Sí que...
4: Espera.
8: No, lo que diu Carmen, quan estàvem entrant al lloc al que anàvem, que ara després direm on anàvem, li he dit a Carmen, dic, ai, porta la gorra, no sé pa què.
4: A la pluja.
6: A la pluja.
8: Bé, avui no hi ha sol.
4: Dona igual, però hi ha pluja. I nosaltres tenim un radar.
8: Sí.
4: S'entenem amb que ningú que està plovent. Sempre. Carmen... Ja, anem a contar ja les coses que tenim per al programa.
6: Vinga, anem a posar-nos per seriosos, favor. Perquè...
4: Tomàs encara està donant voltes.
8: està mentirant, Esteban, està molt mentirant.
6: Vinga, en uns minutets tindrem amb nosaltres a Àlex Borrell, regidor de Cultura d'Ontinyent, per conèixer els detalls de la presentació del Diari de Guerra d'Un València. Mm. És una publicació editada per la Diputació de València que està dins del projecte de la memòria de les biblioteques.
4: Sí.
6: És un acte que va tindre lloc ahir al Museu Tèxtil d'Ontinyent. I el que fa és recuperar el testimoni d'un valencià que va viure la Guerra Civil entre 1935 i 1939 mentre treballava a Aragó. Així que volen que Àlex Borrell, que va estar present
4: en aquesta
6: presentació, es conte tots els detalls.
4: Un valencià que va néixer a un poble d'Alacant, però que després es va casar a una dona Ramon, es deia, com a la meva mare, d'Albaida, i van estar visquent a Benissola tota la, bueno, part de la seva vida, i per això volen tractar el tema i veure com va ser aquesta presentació i de què parla o què poden trobar en aquest diari i en aquest llibre, que jo crec que és una de les coses molt interessants del que s'estan fent últimament amb la memòria democràtica gràcies a la Diputació de València.
6: Més cosetes culturals. Conversarem amb Maria Josep García, és una de les organitzadores del cicle Dones i Lletres a la Vall d'Albaida, que arriba esta setmana a les seues últimes cites, així que amb ella farem un balanç d'esta iniciativa que des del mes de març ha anat recorrent diferents biblioteques de la comarca per donar visibilitat a les escriptores, a les dones escriptores valencianes. I avui és el torn de Llutxent i en els pròxims dies també el cicle es tancarà a Fontanars dels Alforins.
4: Avui és un programa
6: molt
4: cultural, molt de llibres. Molt de llibres. Parlem de memòria, un llibre de memòria democràtica, ara parlem d'autores de la nostra comarca i després què més tenim?
6: Després parlarem d'una cosa que no és un llibre.
4: Bueno, sí, és un llibre. Principi és un llibre.
6: Sí, exactament, però bueno, anem a parlar del Meló d'Or d'Ontinyent.
4: Correcte.
6: Que bo, del Meló d'Or d'Ontinyent. Un dels productes més emblemàtics de la ciutat i pel que deies tu ens acompanyarà Joan Mico Barberà, és autor de la novel·la Estimar-se en temps de rebel·lions i és una obra que recrea la història de Joan Penedès. L'avantpassat que va introduir les llavors que donarien origen a esta varietat tan estimada, d'Ontinyent. Així que parlarem del Meló i d'este llibre. També coneixerem la realitat d'este cultiu amb Carlos Baix, que és agricultor de les Arqueries i un dels productors del Meló d'Or.
4: No són molts els productors que estan cultivant este Meló d'Or i Carlos, que ja no és la primera vegada que està així a la ràdio, és un d'ells, de les Arqueries, i volem veure què és el que estan fent, perquè sabem que a Llutxent hi ha com un laboratori experimental i estan provant formes i maneres de mantindre viva ixa fruita.
6: I més cosetes sobre llibres, que és allà on anava també.
4: Ahí està.
6: I el motiu pel qual estàvem este matí...
4: On estaran tots aquests llibres? On? En una biblioteca.
6: Exactament. El motiu pel qual estàvem Esteban Arroyo i jo este matí allà a lo de Malferit Hem fet un reportatge des de la Biblioteca Municipal d'Aialo de Malferit, sí, sí. Hem parlat amb Mare Jesús Juan. Ella era la bibliotecària, dic era perquè es va jubilar fa 6 mesos després de tota una vida dedicada a ser la bibliotecària de la Biblioteca Municipal. I també hem estat amb Aitana García, que és la jove bibliotecària que ha pres el relleu després de Mare Jesús. Hem tingut una conversa molt interessant.
4: Que guai.
6: Allí a la biblioteca, un poc en silenci, però bueno, la veritat que molt interessant, i vos convida que escolteu el reportatge, que està molt bé.
4: Passat, present i futur, de la biblioteca d'Aielo, dues generacions ahí en una, molt bé. Escoltarem quin és el resultat. I com acabem?
6: I acabarem amb la secció Antàrtida.
4: Correcte.
6: Els nostres benvolguts usuaris de Diem.
4: Sí, senyor, moltíssimes gràcies, Carmen. Hora 14, Tomàs.
9: Ui, ja ho has dit, hem estat a la persona i hem vist el canvi d'horatge. Parlarem del canvi d'horatge, faltaria més, ja Lluís Francesc ha donat ixa abans de com estan les coses, però, bueno, caldrà comentar un poquet com va tot i com s'espera. Bueno, doncs un cap de setmana on crec que tots i totes estem pendents d'aixer inici de la temporada de bany a les piscines municipals. A web de Ràdio Ontinyent teniu tota la informació respecte a aixa obertura als diversos municipis de la nostra comarca de la Vall d'Albaida. I a banda de tots els temes estos que vas a comentar al llarg de tot el Hoiporoi Ontinyent, la Vall d'Albaida, avui vull centrar-me un poquet també en la vaga educativa, contar-vos l'última hora. Demà coneixerem més novetats. Avui, per cert, s'ha realitzat aixa aturada d'una hora als centres educatius concertats, que també estan en aquesta lluita de diferents qüestions també que aquí reclamen mitjançant aquest tipus de mobilitzacions des de l'apartat concertat de la docència. També serà un dia en el que anem a obrir el meravellós meló, mai millor dit, de la informació del trànsit, ¿vale? Perquè demà van haver diversos talls a Ontinyent, i ja no sols a nivell local, sinó també a nivell comarcal. Llavors, com darem després a les 12:17 al nostre hora 14. També obrirem la pàgina de successos, i és algo que, ostres, podem vincular inclús a eixa excursioneta que va fer tant Carmen com Esteban al municipi de Montitxelvo, després d'eixa succés que va ocórrer, i és que la Guàrdia Civil ha detès en Múrcia a 3 persones relacionades en robatoris amb violència als municipis d'Alfarrasí i Guadasséquies. Us contarem a l'última hora en aquest sentit, també us parlarem de com estan les corretes per la comarca, i començarem a centrar-nos ja en una agenda que ve carregada, no?, el següent d'activitats de tot tipus. Ho diré dilluns, ho diré divendres, i ho diré sempre quan faig l'abans de l'hora 14, lo de l'agenda, perquè sí, està molt guai, està molt guai.
4: Molt bé. Moltíssimes gràcies.
9: Gràcies.
4: Tomàs, i la ventana, què tenim avui?
8: Doncs estava pensant, perquè com n'hi ha vegades que hi ha uns quants canvis de previsió, al final estava pensant, qui s'assoma avui a la ventana? Doncs avui, a partir de les 7:20 de la vesprada, s'assoma el regidor d'Obres i Serveis de Bocairent, ell és Ximo Carbonell, per parlar-nos de les obres d'urbanització que van a realitzar en un carrer en concret del municipi,
4: sí,
8: i d'una reunió que hi haurà demà per la vesprada al mateix carrer per a, doncs, informar al veïnat d'eixes cases, i també, doncs, si els veïns volen aportar algunes idees, algunes modificacions, que millor començar per ací, per allà, doncs ens parlarà el regidor d'aquestes qüestions a partir de les 7:20 de la vesprada.
4: Perfecte, estarem molt pendents de tot el que tinga que contar. Imagine que la gent de Bocairent més, però sí, estarem molt pendents. Només a la ventana, també a l'hora 14, i espero que sigui a l'hoy por hoy. Carmen, Esteban, Tomàs, moltes gràcies.
6: Adéu.
8: Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.
4: Uns anuncis i anem per feina. Vinga, va.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
10: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llavada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
11: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
12: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
2: En la cadena SER, Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
13: Thank you.
4: 12:34 minuts. Ja hem dit que hem preparat avui un programa que està ple de llibres, de diferents gèneres, però ple de llibres. Mireu, Ontinyent va acollir ahir al Museu del Tèxtil la presentació de Guerra i Amor, Esperança i Frustració, que és l'última publicació impulsada per l'Àrea de Memòria Democràtica de la Diputació de València, un llibre construït a partir dels diaris, mapes, cartes i anotacions personals de Ricardo Camallonga, un empleat de Banca Valencià que va viure la Guerra Civil treballant a Aragó i separat de la seva família. El volum té una peculiaritat molt interessant. No parla de grans comandaments ni de figures conegudes, sinó d'una persona absolutament anònima que va deixar escrita la seva mirada del conflicte. I això permet acostar-se a la guerra des d'un lloc molt més humà, contradictori i quotidià, podem dir. Perquè en les seues pàgines ara parlarem com viuen els mapes de l'abans franquista, les referències ideològiques pròpies del moment, i al mateix temps cartes plenes de tendresa dirigides a la seua dona i al seu fill. La presentació d'ahir s'emmarcava també dins de les activitats paral·leles de l'exposició sobre Lluís Vidal Corella que es pot visitar al Museu del Tèxtil. I precisament volem parlar de tot això amb el regidor de Cultura de d'Ontinyent, Àlex Borrell, que va estar allí present a esta presentació. Àlex, què tal? Molt bon dia.
13: Hola, molt bon dia, Miguel.
4: Benvingut al programa. L'última vegada que vas estar al programa era més distremit. Avui més seriós, eh? Ja avui no...
13: Correcte.
4: Parlem de coses més serioses, però jo crec que molt interessants, com este llibre, no? Perquè és una... Jo crec que és una cosa molt potent. La guerra explicada no des dels grans noms, sinó des d'una persona completament anònima, no?
13: Sí, efectivament. Ahir vam tindre el luxe de poder presentar aquest llibre, que era la tercera presentació dins, sí, com ho has anomenat abans, la tercera presentació de llibres dins dels encontres literaris que han fet al voltant de l'exposició de Lluís Vidal Corella. I efectivament és un llibre que parla sobre la Guerra Civil Espanyola, però des d'un punt de vista més quotidià, no? Sí. Des de la perspectiva del iaio de Carlos Tormo, que és l'autor del llibre, en concret el seu iaio, de Ricardo Camallonga, que durant el període de la Guerra Civil va escriure un diari i està molt ben documentat doncs, tot aquest període, com ho va viure i com ho va transmetre i ho va plasmar en aquest diari.
4: Mm-hmm. La presentació d'ahir també, imagine, no sé si té molt a veure, amb aquesta idea que de convertir el Museu del Tèxtil també en un espai de reflexió cultural i històrica, no?
13: Sí, a més, aquesta exposició, que cal recordar que la tindrem fins a meitat del mes que ve,
4: sí,
13: és d'obligada visita, no? Perquè cal reflexionar sobre aquest període, no? El període de la Segona República, de la Guerra Civil, de la postguerra, el període de la dictadura, i com en cada fotografia de Corella reflexa diversos aspectes de la societat valenciana i ens fa prendre consciència d'aquesta època que vam viure de repressió i de dictadura, no? Sí. Així que tots aquests encontres literaris que han fet, tant el que van fer el dia 1 de juny amb Anna Villanueva, amb el seu llibre No estava escrito,
4: sí,
13: i la que van fer també el dia 4 de juny amb José Cabida, amb el seu llibre de Más allá del silencio, Història d'una amistat inesperada, i amb la presentació d'ahir, doncs, són llibres que ens fan reflexionar al voltant d'aquesta etapa que vam viure.
4: Clar, perquè és que molta gent, jo crec, Àlex, que associa la memòria històrica només a grans debats polítics, però després arriben històries així, com la d'este llibre, o com la dels llibres que has nomenat i que s'han presentat al museu, i ho baixen tot a escala humana, no?
13: Exacte. No són grans fites, no són grans no són històries de gent famosa, però sí que es mostra, no?, com van viure aquests anys tan durs, gent que són de, bueno, gent normal, que ens transmet la vida quotidiana d'aquesta gent en aquests temps tan difícils.
4: Uh-huh. Esta és una manera, ja que eres regidor de Cultura i de Joventut, esta és una manera d'apropar a la gent més jove o de fer que la gent més jove s'acosti a la història d'una altra manera?
13: Sí, jo crec que sí, que és important, no? Perquè moltes vegades ho comentem que en els temaris d'història tal vegada es centra molt en altres èpoques i quan arriba ja el segle XX-XXI va molt de pressa i tal vegada no li dediquen el temps suficient per explicar d'on venim del període de transició i com d'important és, com he dit abans, prendre consciència del que vam viure per no tornar a aquesta època i no cometre els mateixos errors. Uh-huh. Per tant, exposicions com aquestes són molt importants per a la gent jove, per a que conega el passat i per a que veja que les posicions més fascistes, més d'ultradreta, uh-huh, doncs és un error que no hem de tornar a viure.
4: Uh-huh. Mira, anem a aprofitar, Àlex, que estàs així amb nosaltres. Canviem un poc de tema, perquè, clar, és que tenim una setmaneta carregadeta, que si volem...
13: Sí, estar, sí.
4: Perquè, per exemple, clar, és que tenim una cosa molt carregada. Mira, ahir al programa vam parlar de la presentació del conte del mestre Ferrero dins de les activitats de l'any Ferrero, que es presentarà el dijous, correcte?
13: Si no m'equivoco. El dijous, exacte, sí. Exacte. A l'ESA de la Vesprada, al Centre Cultural de Caixa Ontinyent, sí.
4: Però és que, a més... si anem al cap de setmana, el dissabte... Bueno, abans d'això, avui continua o acaba el Cafè Teatre Obsiversitari? És aixina? Tenim la informació bé?
13: Sí, sí, sí, sí, correcte. Avui tenim també un crac del circuit de monòlegs, com és Raül Anton, un monologuista super conegut. Sí, sí. És veritat que ens ha quedat un poc curt. Perquè hi ha molta demanda de gent, vam fer una inscripció prèvia, sí, i tenim localitats per a al voltant de 200 persones, però estarà ja pràcticament quan vam enviar l'enllaç, immediatament es va omplir i tindrem en la coberta del Museu Tèxtil doncs un ple garantit per a veure aquest espectacle que segur que ens fa riure molt. Ha sigut un circuit que la resposta de la gent ha sigut molt bona, sí, en tots els establiments on hem passat. Han sigut 6 actuacions i ara esta és la cloenda amb Raül.
4: Això vol
13: així
4: dir...
13: que molt contents també de,
4: clar,
13: la resposta.
4: T'anava a preguntar si ha funcionat també. Imagina que tindrem més soci versitari, no? En un moment.
13: Sí, sí, vale. També és veritat que, com sempre, costa que vinga els universitaris, no? Han hagut actuacions que sí que han vingut més gent, altres que ha sigut més gent més major, sí, però sempre, ara, a partir de setembre, tornarem a reunir-nos amb els delegats de cada un dels graus per a recollir les demandes de tal vegada ja no sols monologuistes, sinó youtubers, influencers, mm-hmm, que puguen vindre i puguen completar el circuit per a preparar una nova edició. Mm-hmm.
4: I ara, per a la gent més jove, anem a fer com estem fent una agenda i estem aprofitant que està així Àlex Borrell. El dissabte, una activitat de Laser Tag. Això,
13: sí, sí,
4: això podem explicar a la gent que és un poc més... Jo sé qui és, però a la gent que potser és un poc més major... Què és això exactament, Àlex?
13: Doncs és com un... Bueno, anem a fer-ho en el Parc de les Mamas Belgues, que era a partir de les 7.
4: Que bé.
13: També hem fet un formulari previ per a tindre una previsió de la gent.
4: Vale.
13: Es tracta d'una xocoteta infraestructura, sí, on els joves aniran amb una pistola de làser, sí, es fan diversos equips de 3 persones, vale, i 2 equips, un equip contra l'altre, i en períodes de 15 minuts doncs tenen que perseguir-se uns altres, sí, sí, i veure qui guanya la partida.
4: Va.
13: Així que el fas la idea, no? Més o menys.
4: Sí, sí, sí, ho tinc clar. Però quan parlem de joves, fins a quina edat? Ho dic per un amic, també, saps?
13: Doncs hem establit en el formulari de 11 a fins a 30 anys. Però bé,
4: vale.
13: Més o menys.
4: Bueno, pues aniré a veure-lo només, ja està. Gràcies. I també podem dir, i podem anunciar, que també vam parlar ahir, que dissabte hi ha concert de la Sinfònica Caixa Ontinyent en un homenatge a Buenos Aires, Argentina, no?
13: Sí, sí, també el programa és espectacular. Bueno, com la resta de temporada de l'orquestra, que ha pujat un escalonet més i estem supercontents. Estàvem revisant la informació i és un programa que està dedicat a la música d'Astor Piazzolla,
4: sí,
13: de Carlos Gardel, a Rafael Pereira, i compta amb la participació de Roberto Turlo, que,
4: sí, sí,
13: que és el oboè i en la direcció també. I després està Leonel Gasso, està Fabrizio Mocat al piano, després tenim la veu de Graciela Di Palma i 2 xiques que faran ball, que és Maria Laura i Hamlisse Ibilan, tinc anotat així. Per tant, és un homenatge també al tango argentino,
4: sí.
13: I pensé que està molt bé perquè cada programa de concert l'han enfocat a una temàtica diferent, uh-huh. I molt atractiva. De fet, crec que ja ho tenen tot exhaurit, o sigui que la resposta també de la gent fantàstica.
4: Doncs ja ho tenim, ja hem fet aquesta agenda, hem fet un repàs del que ha passat, del que... i del que passarà avui i els pròxims dies a Ontinyent. Àlex Borrell, regidor de Cultura i Joventut de l'Ajuntament d'Ontinyent, moltíssimes gràcies, com sempre. Una abraçada forta.
13: Gràcies, com sempre, a vosaltres. Un plaer.
4: Adeu.
13: Adeu.

0: 12:46. Continuem en directe, l'oi per allontinyent Vall d'Albaida. Anem a continuar parlant de literatura, però feta des de les comarques, de la nostra comarca. Mireu, moltes vegades tenim autores escrivint llibres premiats, construint trajectòries sòlides i publicant en valencià, i encara així, a pocs quilòmetres de casa, pràcticament no les coneixem. Precisament d'això naix Dones i Lletres a la Vall d'Albaida, un cicle que durant els últims mesos ha recorregut diferents biblioteques de la comarca per acostar al públic les escriptores valencianes vinculades al territori i a la literatura en la nostra llengua. La iniciativa arriba ara a les seues últimes cites amb les trobades dedicades a Lucía Arenas, a Llutxent, que serà avui, i a Isabel Donet a Fontanars dels Alforins. Però més enllà de les presentacions, el projecte també planteja, jo crec, una reflexió interessant. Per què encara costa tant donar visibilitat a moltes autores, fins i tot tenint premis, obra publicada i trajectòria? De tot això, volem parlar avui amb una de les organitzadores del cicle, Maria Josep García. Maria Josep, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs? Bon dia. Benvinguda al programa, eh? Gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Maria Josep, com naix la idea de crear un cicle d'aquestes característiques, a més, específicament dedicat a escriptores de la Vall d'Albaida?
1: A veure, aquesta idea no naix així, perquè un dia tal fes i ja està, no?
0: Sí, sí.
1: Això ja és un projecte que lleva, porto des de l'any 2018, sí, que va ser un projecte que es deia Pas de Dona, les sí, dones de la Vall d'Albaida, ahir, avui, i després demà, no? I van fer una sèrie de conferències sobre les dones, després van fer una exposició també que es deia Aquella des de Dones, que continuava en la voluntat de fer visibles a les dones, i van continuar en més projectes que eren uns audiovisuals, que eren Dones al Pas o De Portes Endins, que eren documentals que recollien experiències de vida, treballs, memòries de moltes dones de la Vall d'Albaida. Ja saps, l'objectiu de fer visibles a les dones, des de totes les vessants. I vam arribar un moment que es vam ajuntar l'equip de treball i van dir, i per què no fem visibles també a les dones escriptores? A veure, homes, dones escriuen, la nostra comarca té un grup que formen part dels escriptors de la Vall d'Albaida i tal, però això en tot nosaltres pensàvem que les dones tenien que tindre un poquet, no, tenien que donar-los un recolzament especial, val? I vam començar a treballar en l'IEVA i entonces es van donar compte que des de la Mancomunitat, des del Departament de la Igualtat, també estaven fent algo semblant perquè feien visibles a partir d'infografies en el Facebook, en les xarxes socials, les dones. I em van dir, ui, això també, això és paregut a la nostra iniciativa. I entonces es vam coordinar en el Departament d'Igualtat, en Paula i en Gemma, i en companyia de Maria Chapí, de Fina, de Tere, d'Elvira, bueno, van fer ahí un grupet i van començar a coordinar-se. I entonces van dir, això tenien que escampar-ho per tota la comarca. I quina millor manera d'escampar a les dones escriptores és, primer que tot, en companyia de la Mancomunitat, fer una bona base de dades on tinguérem les dones escriptores ja novel·la, poesia, treballs d'investigació... Bueno, i vam veure que tinguem un volumen important, eh? Tinguem... Estem molt contents, perquè conforme anem treballant en el tema, anem descobrint moltes dones que inclús des de els instituts estan naixint i jovens, no? I després també persones ja més adultes, en una ja tradició escriptora, podríem dir. I vam, bueno, per això es vam ajuntar i van dir, anem a començar explicant el projecte a les biblioteques. I entonces van fer una carta, van enviar una carta a totes les biblioteques de la comarca i les primeres 7 que ens van contestar van dir, pues ja està, anem a començar en este 7, anem a buscar, vam triar que fora novel·la, primer que tot, després van dir, va, que poesia també, que les poetes també. Entonces, vam triar un poc set, així un poc a l'albedrío, no van tindre cap intencionalitat de res, sinó de dir, anem a veure set personetes que tinguem més a prop, que han publicat.

0: fa poc o fa temps, sí. I entonces van començar aixina. I res, i bueno, pues no aixina han fet que Noelia Vidal va ser la primera que va trincar el gel en Salem, després també Sofia Rodríguez, està sigut una persona que hem incorporat, que no és pròpia, no, nascut, no és nascuda en la comarca, però viu ja fa molt de temps i està integrada totalment, també poetessa, vam anar a Montaverner, després vam portar també Aima Tormolluc, que és d'Albaida i, i és poetessa també, i la vam presentar a Agullent, després també vam anar a La Pobla i vam presentar a Concha Penedès, que va ser la última que va realitzar, i també vam anar a Castelló de Rogat i vam presentar a Marilor Sanz Mora, que ella ja té molts llibres escrits i, bueno, i contes infantils i tot. I ara mos queden, pues això, Lucía Arenas i Isabel Donet, en esta primera fase. Ara acabem esta primera fase i la nostra voluntat és continuar. I dir-vos que el projecte no és sols presentar a l'escriptora i presentar la seva obra, o les seues obres. També és el convoyar a la gent a llegir.
1: Clar, clar.
0: Això té aquesta sensibilitat especial de dir, ei, puguem llegir qualsevol autor de qualsevol part del món, que està molt bé, però per què no també llegim a la gent de la comarca?
1: Que la tenim així al costat, clar.
0: Que la tenim així al costat, que la puguem conèixer i puguem dir, ostres, com s'ha inventat este trama? Com han fet possible? O a lo millor inclús les coses passen per els nostres pobles, per la nostra comarca, i dir, ostres, no sabia jo que estava aquesta torre o aquest espai.
1: Clar, i després, Maria Josep, perdona'm, però crec que també després hi ha un altre pilar d'este projecte, crec, que és la de posar en valor les biblioteques. Perquè jo crec que continuen sent espais culturals molt importants, sobretot als pobles menuts.
0: Efectivament, i les biblioteques lligades també, perquè en algunes tenen espais de lectura o clubs de lectura, i entonces la idea també és convidar-los a llegir a les autores i després tornar. Vull dir, ara, quan passa l'estiu i tornem a reprendre la marxa normalitzada, tornarem a posar-se en contacte en les biblioteques perquè pues, pensem que hem plantat aquesta llavoreta i si volen, pues, ja portem a l'autora altra vegada i comentem el llibre que s'ha llegit. No? És molt fàcil i jo crec que molt interessant i després dir-vos que la gent està responent molt bé.
1: T'anava a preguntar per la gent.
0: Sí, sí, la gent està responent molt bé. Sempre n'hi ha un grupet de 20-25 persones que en pobles xicotets, això és multitud, és mig poble allí, no?
1: Clar.
0: Recordo quan vam anar a Salem, pues, va ser molt bonic, i després també l'agraïment de les bibliotecàries, no? Vull dir, no, si això ens dona també vida i fa que puguem inclús adquirir llibres, no?, a aquestes personetes i els regidors de cultura o...
1: Clar.
0: També, pues, també és una manera de donar-los una activitat cultural pues, molt interessant.
1: Clar. Després nosaltres en el programa avui és que ens ha eixit un programa molt, molt cultural i molt literari, perquè després parlarem i escoltarem un reportatge que hem fet amb la antiga bibliotecària d'Aielo de Malferit, perquè es va jubilar fa uns mesos, i amb la nova bibliotecària, per a donar valor també a aquesta figura dels bibliotecaris i bibliotecàries que són molt importants en el món de la cultura. Però mira, anem acabant ja, Maria Josep, però... Clar, estem parlant de... Tu parlaves al principi d'eixa visibilitat per a les dones. I quan parlem de dones i cultura, moltes vegades posem el focus, evidentment, en la reivindicació. Però jo crec que en este projecte també hi ha una celebració del talent, perquè, com has dit tu, tenim i molt talent així a la nostra comarca.
0: Efectivament, és una celebració al talent, és fer visible, reconèixer, dir, senyors i senyores, així tinguem unes dones escriptores que tenen una vàlua increïble, que tu a voltes llegeixes una novel·la d'elles i dius, a això si ho haguera escrit no sé qui, seria un best-seller o seria un premi planeta o un premi no sé quant. Sí, sí. I entonces sí, és el que tu dius.
1: Doncs volíem parlar d'este cicle que comença ara la primera part, com ha dit Mare Josep. Després ja tornarem amb més força i estarem molt pendents des de Ràdio Antillen Cadena Ser per a veure què és el que sí presenteu.
0: Heu d'estar pendents perquè el projecte és molt ambiciós. No anem a contar-vos res més perquè hasta que no hi hagin les coses no es tenen que dir. Però estem molt convoyades en ell i el grup que formem part i que el tirem endavant estem molt il·lusionats. I també és la resposta de les escriptores i de la gent, ja t'ho he dit. Molt bé, gràcies.
1: Maria Josep, moltíssimes gràcies, enhorabona.
0: Molt bé, a vosaltres. Adeu. Gràcies a vosaltres per estar ahí. Adeu.
1: Bon dia. No res, arribem a l'una del migdia. Això ara arribarà a l'informació nacional i internacional i després tornarem amb més coses que hem preparat per avui a este hoy por hoy en Tinyent Vall d'Albaida, a la Serra.

0: Una del migdia, 6 minuts, ara mateix. I continuem en directe en l'Oi Porellón Tinyen Vall d'Albaida en este dimecres 10 de juny de 2026. Mireu, hi ha productes que són només gastronomia, podem dir. I després estan aquells que poden explicar una ciutat sencera. I això és exactament el que passa amb el meló d'or d'Ontinyent. M'explique, perquè darrere d'eixa fruta menuda, groga i exageradament dolça, que va arribar a vendre's als mercats de París o Londres, hi havia molt més que agricultura. Hi havia exportació, marques comercials, una nova burguesia local i un Ontinyent que, entre finals del segle XIX i principis del XX, començava a mirar cap a Europa i a canviar la seva mentalitat. Tot això, el que acaba d'explicar, és el que va recuperar en el seu moment Joan Micó al llibre Estimar-se en temps de rebel·lions. Una novel·la construïda a partir d'una enorme investigació històrica i familiar, que, a més, va acabar esgotant-se als pocs dies de la seva publicació, una autopublicació que va fer el mateix, el proper Joan Micó. Però mireu, curiosament, mentre podem dir que recuperem la història del meló d'or, també estem parlant molt del seu futur, perquè els últims anys no han sigut fàcils per al cultiu. La sequera, les males collites, la falta de relleu generacional han posat en alerta els pocs productors que encara el mantenen viu. I precisament estos dies, estes últimes setmanes, hem conegut també els estudis que estan desenvolupant la Universitat Politècnica de València i la finca experimental de Llutxent per intentar adaptar el cultiu a les noves condicions climàtiques sense que perda la seva essència. Estan passant moltes coses al voltant del meló d'or en les últimes setmanes, així que avui volem fer una espècie, com dir, de viatge complet, a veure si podem fer-ho, des de la història del meló d'or fins als reptes que té ara mateix damunt la taula. I per això saludem ja primer a Joan Micó, que és el creador, l'autor, l'escriptor d'Estimar-se en temps de rebel·lions. Joan, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Benvingut al programa, eh? Gràcies per estar amb nosaltres. Després volem... anem a parlar d'eixe llibre, anem a recordar a la gent de què tractava eixe llibre, perquè a lo millor no va tindre temps d'anar a comprar-te el llibre perquè es va esgotar de seguida, però tenim una xicoteta sorpresa per a tota eixa gent. Anem a parlar d'eixe llibre i després volem integrar a la conversa a Carlos Valls, que és productor, és llaurador de les Alqueries a Ontinyent, i ell cultiva este meló d'or i volem parlar de com està l'actualitat d'eixa fruita. Primer jo vull anar a fa uns anys quan tu vas tindre la idea o te van proposar la idea de fer una història d'aquestes característiques. Com va eixir tot això? Conta'ns.
1: En principi la idea sorgeix de l'interès personal d'un cosí germà meu que volia redonir totes les llegendes familiars que hi havien i al respecte del Joan Penades Morant, sí, que és el fundador de, diguem-ne, de la nissaga i el que va descobrir les llavors del meló d'Ontinyent, que avui en dia coneixem com meló d'or d'Ontinyent.
0: Exacte, sí.
1: A banda d'això, Vicent Terol, l'arxiver municipal, em va demanar que escriguera un article per a la revista Alba, explicant també, perquè comença Joan Penedès Morant, però després segueixen els seus fills i la seva filla, i entonces hi havia molta gent que entre tant de Penedès per ací i Penedès per allà es perdia un poc. I aquest és el motiu per el qual es van posar a treballar sobre el tema.
0: I a partir d'ahí faig l'article i després et diuen: per què no escrius un llibre que això té molta història darrere?
1: Efectivament. La personalitat de Joan Penedès Morant és una persona que a més té el seu la seva vessant política, és carlista, fa la Tercera Guerra Carlista. En la Tercera Guerra Carlista ell va de la mà del baró de la Safra, que és Josep Esplugues, Fernández de Mesa. Estan en la Sénia, pateixen una emboscada i li maten al baró, és a dir, literalment, li prenen uns trets, i a ell el fan presoner i l'envien, i es passa un any i pico, un any llarg, en el presidi de Montjuïc, en Barcelona, que era una presó militar molt severa. Després, en aquella època van haver unes 17 o 18 amnisties per tot el tema relacionat amb els carlistes, i canje també de presoners, uh-huh. és a dir, d'un bando i de l'altre. El solten, i quan el solten, lluny de quedar-se en casa atemorit, aquest pal, se'n torna a la guerra. Se'n torna al front del nord.
0: Com era el personatge.
1: Entonces, està la part, diguem-ne, agrícola sí. i exportadora i empresarial de Joan Penedès Morant, uh-huh. però està també la part, diguem-ne, existencial, política, i a més aprofita l'ocasió per fer, diguem-ne, un bosqueig de la història d'Ontinyent del segle XIX i la de València, perquè, clar, en València després ell se'n va viure a València, es produeixen tots els aconteciments al voltant de l'exposició regional de 1909, que és una cosa molt important per al nostre país, uh-huh. i bueno, tot això, una cosa va lligant una altra, i va fer això. Paral·lelament, sí. és a dir, jo tenia tota una informació del llinatge Barberà, i entonces ho aboque tot el tema del llinatge en la mateixa, uh-huh. I faig una trama de la València també del segle XVII.
0: Perquè clar, si parlem d'eixe Ontinyent, estem parlant d'un Ontinyent que era molt rural, no? Molt
1: totalment rural,
0: i que de sobte connecta amb París o Londres gràcies a una fruita.
1: Efectivament, el Joan Penedès Morant estableix ben vincle amb els mitgers de la baronia, del mas de la baronia. El mas de la baronia era d'Antoni Ferran, Goya i Gisbert, que li venia per part de Gisbert, que és un altre llinatge d'Ontinyent molt important, i tal. El baró, el futur baró de Goya Borràs, es va casar amb Isabel O'Brien. Isabel O'Brien era filla d'uns diplomàtics que residien ja en Versalles.
0: Fixa't.
1: Llavors, s'establix una relació dels productes de la finca del baró.
0: Clar.
1: I el Joan Penedès Morant li envia al baró a París els melons. Hi ha un xicotet de distorsió. Sempre s'ha dit que es van enviar a un hotel, i en realitat és que els palaus en francès es denominen hotel particulier.
0: Ell
1: enviava els melons a la casa
0: de la casa, sí.
1: tenien tant en Versalles com en París.
0: Que fort.
1: I a partir d'ahir s'estableix una relació en el món de la incipient també burgesia de França, del Tercer Imperi, i es valora gastronòmicament aquell producte com una fruita exòtica, i a través d'una casa comercial que era la que comercialitzava els productes de les colònies franceses,
0: sí.
1: el coco, la pinya, el mango, pues s'incorpora el meló d'Ontinyent.
0: Fixa't.
1: Com a una fruita exòtica.
0: Clar, però és que, a més, exòtica, i estem parlant que el meló d'or arriba a convertir-se en un producte de luxe internacional, podríem dir, no? Jo no sé si encara avui no són del tot conscients del que va significar això.
1: De fet, jo crec que és, en termes històrics, el primer exportador d'Ontinyent.
0: Sí, no?
1: És a dir, abans d'exportar semantes, es van exportar melons, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, això també ho dius, no? Deixeu-vos clar, sí. Això, no? Que abans del tèxtil ja existia un Ontinyent exportador i amb mentalitat empresarial.
1: Ell, a més, aconseguís... Bueno, pensem que en les taules de Nadal, en aquella època, sí. Soles hi havia com a fruit la pinya, és que acaba de dir, la pinya, el mango i les magranes,
0: sí.
1: i poca cosa més. Entonces, el meló d'Ontinyent d'aquella època era un fruit que arribava a Nadal en bon estat.
0: Clar.
1: I entonces era un producte molt valorat, sí. perquè la fruita estava contenta.
0: Clar. Mira, saps què passa? Que hem dit abans, Joan, que volíem convidar també a un productor del meló d'or d'Ontinyent, i mira si ve de la terra, mira si ve de la terra, que porta les mans Carlos Valls. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: De les Alqueries, benvingut al programa.
2: Gràcies.
0: Què? Treballant bé, no, avui?
2: Sí, m'ha clavat en les tomateres i tocant-me s'ha fet la mà negra. I mai ja va, però...
0: No sé mai això. no se'n va, no se'n va. Coneixies esta, bueno, esta història, este llibre que va escriure Joan fa uns
2: No, la veritat que no el coneixia, però sí que vaig a llegir-me-lo.
0: Clar que sí. Sí. Bueno, he dit al principi, mira, anem a aprofitar, Joan, que ja tenim el llibre per a compartir per a la gent que escolta Ràdio Ontinyenca de Nacer. Ho farem a la nostra web, tenen un codi QR i podran entrar per a llegir digitalment este... Gràcies per cedir-nos el llibre. Jo crec que és una història molt interessant, i així no només Carlos, sinó tot el món que vulga pot accedir a llegir el llibre. Anem a continuar un poquet parlant d'aquest llibre. Estaves dient tu lo de l'exportació, lo de que abans del tèxtil ja existia un ontinyent d'exportador, no? Uh-huh. Va marcar un abans i un després també el tema de l'exportació del meló d'or, no? I ahí, clar, el teu besavi té molta culpa, entre cometes, no? I tota la seua nissaga familiar, no?
1: Efectivament. Ell, a través del baró de Goya Borràs, es posa en contacte en la zona d'Iart, que és una casa que hasta fa 4 dies ha existit i era la seua nissaga.
0: Sí.
1: És a dir, ara farà cosa d'uns anys, ho van vendre a grups internacionals, però que estava radicada en la plaça Madeleine, número 6, crec que era, de París, i este home és el que es va carregar en els primers moments de repartir el meló d'Ontinyent per tot Europa. És a dir, anava tant a Itàlia com a Alemanya com a això, com es diu, com a Anglaterra. I sobre... entonces, podríem dir que Diart és el que propulsa tota l'expansió del meló.
0: Tu coneixes la història, Carlos?
2: No, per res.
0: Sabeixes que des d'ací hi ha una persona que treballa tot això i exporta este meló i acaba en tota Europa, en tot el continent.
2: Sabia que havia arribat a París i a Nova York, però bueno, no coneixia la història d'esta persona.
0: Però això ho sabia.
1: Clar, estem parlant de 1880,
0: clar,
1: 1890, és dir, són els moments. Jo tinc referenciat que el meló, ell descobreix les llavors, és a dir, perquè això també interessa deixar-ho ben clar, en Ontinyent, com molt bé va estipular Vicent Herol, el nostre arxiver, en el segle XV ja es cultivaven melons, quasi tots els melons que es cultivaven en Ontinyent eren d'horta, de fet no hi ha ninguna constància de que es cultivaren secà, i per tant no estem parlant del mateix meló, perquè aquest meló el que no li pots fer és plantar-lo i regar-lo com si fos un pepino.
0: Sí, d'això ho parlarem ara. Sí. Ell va ser el que va trobar les
1: llavors.
0: Sí.
1: La llegenda familiar diu que uns transeunts van passar per Ontinyent, van tindre una avaria en el seu carro d'aquella època i que en ese carro duien diverses fruites per vendre-les en Xàtiva i entre elles melons. El meu besavi, que tenia un negoci de carrosseries ja, és a dir, els va socórrer i els va ajudar i a canvi aquells primers li van donar un meló i ell va comprar dos cabassos. El món és lo bo que
0: era, no?
1: Va comprar dos cabassos.
0: Que bo,
1: que bo. Però també és de veres que Joan Penedès Morán va estar en contacte professionalment en la casa... una casa d'un planterista de València.
0: Val, sí, sí.
1: I ese planterista estava especialitzat en llavors.
0: Val.
1: De diferents tipus. Mm-hmm. Entre altres coses, llavors de rosers i de les primeres plantes ornamentals que es van començar a plantar per València. Entonces, jo més bé crec que la cosa vindria
0: per
1: el planterista de València que...
0: La llegenda a mi m'agrada més, la llegenda.
1: La llegenda és bonica.
0: La llegenda és bonica. Però anem a parlar ara de present, perquè, clar, com és mantindre viu aquest cultiu en ple 2026? I així entra ja la part més complicada, perquè parlem de sequeres, de producció irregular, de falta de relleu, la necessitat d'adaptar-se sense perdre l'essència del producte. Carlos, Hem trobat una notícia que l'han titulada Operació Salvar el Meló d'Or, que té que té a veure en la Universitat Politècnica de València, sí, i en el camp experimental de Llutxent. Realment el cultiu està en un moment delicat.
2: Sí, sí, està en un moment molt delicat. Ara som molt poques productors, som en l'associació serem 5 o 6 i enguany plantarem melons 4.
0: Ostres.
2: I bueno, i l'operació Salvar el Meló ha sigut perquè pues, al ser tan poquius, sí. Pues, també sobretot dir que la llavor té una data de caducitat, la llavor a partir dels 3 anys ja comença a tindre menor poder germinatiu, sí. I comença a fallar una miqueta. Bueno, pot durar 10 anys o sempre alguna va germinar-te, però clar, darrere l'any 23 i 24 van ser 2 anys de sequera molt forts, clar. En els que no van poder fer melons i clar, quan vam tirar l'any passat algú en va poder fer, però ja anàvem sense menys llavor. I què ha passat enguany? Enguany vam plantar, vam sembrar, alguns de nosaltres vam sembrar massa pronte, no eixia, es va podrir la llavor, i claros, ja havíem gastat la llavor, s'havien quedat sense.
0: Ja, yeah.
2: Clar, vam entrar un moment de pànic, els bancals preparats sense llavor i els van començar a cridar i bueno, un soci de l'associació, un productor, Joan, que en guany no pot fer melons, pues, tenia un parell de quilos de llavor i dos de nosaltres vam plantar gràcies a ell.
0: Ostres.
2: Però clar, això, eixe és el risc. El risc és que 2 anys consecutius roïns o 3 i arriba el quart i no tenim llavor per a plantar.
0: Digues.
2: I per això la universitat pues, van començar a treballar amb ells per a, pues, es va registrar com una varietat de conservació valenciana, la van guardar en el banc de germoplasma i bueno, ja han començat a fer diversos projectes aquests anys al respecte.
0: Tu coneixies això?
1: Jo no coneixia aquest treball, coneixia l'anterior que n'hi ha de fet de fa uns 10 anys o sí. Una cosa així, que també col·labora la Universitat Politècnica, i en la que es va establir ben clarament que el meló d'or d'Ontinyent és d'Ontinyent, sí. I que té similituds en algun, per exemple, de Múrcia, que no és una casualitat perquè els meus avantpassats ja se'n van anar a Múrcia a fer plantacions i per tant encara que sol és fora per la tasca que fan les abelles,
0: sí, ja correcte.
1: Però es dona la casualitat de que en tots els altres melons de la península no té res que veure. Però l'únic que té que veure és en Múrcia, que és on vam dur nosaltres les llavors.
0: Que bé. Parlaves tu, Joan, abans, t'ho pregunta tu, i que els dos sabeu, no? Però parlaves abans de que el gran temor és que si el regues massa, deixa de ser el meló d'or que coneixem. Això és així,
1: no? De fet, és que no es té que regar.
0: Val, no es té que regar.
1: Té que créixer en la saó adequada, la gent que treballa té que treballar molt bé el bancal, no té que deixar créixer ni una herbeta al seu costat.
0: Ostres.
1: I té que estar sempre, és una tasca molt delicada, perquè tens que estar contínuament damunt de les plantes. I sí que és de veres que després, és a dir, meló d'Ontinyent en Múrcia, allí sí que van posar a regat, però no és el meló del que estem parlant.
0: No és el mateix.
1: És un meló bo, que totes aquestes coses, però el nostre meló, en principi, és de secar.
0: Sí. I és així, no? Com diu Joan, tens que fer així, tens que cuidar-lo molt, és que és clar, és com una joieta, no?
2: Sí, jo les vegades que he vist, pues, que el que li han ficat aulla per provar-ho això, perd la dolçor, després ells tot suat i és molt lleig, comença a suar, es podris en seguida, i bueno, i el sabor autèntic de l'este melot el trau el cultivar-lo en secà. Sí.
0: Que curiós.
2: I on guany m'ha animat i l'ha fet perquè ha provat estos últims anys, ha provat diferents maneres, ficar-li un encoixinat per a no tindre que rascar tant, per llevar-li la brossa, he provat ficar-li el gotero, i la manera que he vist que es trac bé han sigut tots els anys que l'ha fet clàssic, a 3 metres per 3 metres de secar, i enguany com feia molt bon clima, anar plovent durant l'hivern i això, m'havia animat a dir que enguany vull fer-lo clàssic.
0: I ho has aconseguit.
2: Sí, tenim un melonar xulo.
0: Que bo.
1: Jo recorde, perquè en la Melonera, que era un mas de mon pare, que mon pare va arribar a exportar hasta l'any 1960, ja cap poques quantitats, perquè la seva activitat professional anava per uns altres puestos, és a dir, però ho feien. I recorde que va haver un any que es perdia el melonar, tot el melonar, per falta d'aigua. Llavors el que van fer va ser, te recordes d'aquest redolí que fa moltes voltes als tarongers? I que la soca del taronger no és banya d'aigua, però la taula
2: vale,
1: sí. Pues li van fer una espècie de redolí així a la mata, per fora, dos pams de les fulles,
2: sí.
1: I ahir van tirar uns 6 o 7 cànters a cada mata d'aigua.
2: Vale.
1: I després, evidentment, van colgar quan va mantindre-la això. I d'aquesta manera van aconseguir, però és el màxim... Sí, que he vist jo l'aigua propeta d'un...
0: Sí.
2: De fet, ara, degut a que, per exemple, els anys roïns no es pot tirar avant el meló, pues, i tenim aquests problemes de que es pugui extingir i perdre la llavor, pues, bueno, la universitat, tenim un altre projecte, l'associació, que és, han fet enguany uns estudis a Llutxent, que és el que parlem antes, on provàvem el meló sotmès a diferents tipus de rec, sense rec, en un poquiu de rec i en molt de rec, com un meló. I, bueno, i els resultats, pareix ser que els graus de dolçor, regant-lo com un meló normal en molt de rec, no es perd. Però parlant amb un altre xic que n'hi va allí, que era investigador, ell va dir que, clar, que no influís sols en el sabor el dolçor. La dolçor la pot tindre.
1: La podeu posar.
2: Però clar, hi ha altres oligoelements i coses que s'activen quan el meló patís. Aleshores, el sabor autèntic el aconseguim. Jo no la vaig provar, aquell meló, però jo crec que no farà el mateix gust que de secar.
0: Provarem els teus. S'hem d'anar, però m'ha agradat molt la conversa recuperant la història que va escriure Joan fa un temps. Ara la podeu llegir a través de la nostra web i les nostres xarxes socials, en eixe QR. I parlant d'això, quan eix el meló? Quan podem tindre-lo?
2: El meló allà a partir de mitjà juliol jo crec que ja n'hi haurà.
0: Estarem pendents, Estarem pendents.
2: El fort serà el primer d'agost.
1: I després nos ajuda de diverses coses. Primera, no s'ho acabem. El tema de la competència dels melons que duen, són dolços, però perquè en el rec es han donat substàncies...
2: Correcte.
1: Perquè ells creen una dolçora artificial.
0: S'han processat, sí.
1: I en aquest sentit. I després... Clar, l'agricultor, el llaurador, pues, patix molt per les inclemències del temps.
2: Sí.
1: És un fruit completament desprotegit.
2: Correcte.
1: Com tants altres, però així no. I n'hi ha la tendència moltes vegades de collir-lo un puntet tirantet i no deixar de qui s'acabe de quallar en la mata.
2: Això m'ha passat a mi de que me rebentaven els melons, me sobrien per una qüestió o altra... I em va agarrar por, vaig començar a collir i després em donava compte, la gent dia no està molt allà, i dic ostres, que me n'ha passat de verdet, i és un meló que no maura després de collir, entonces el collidor té que saber collir si
0: quan,
2: no,
0: que
2: no...
0: siga el punt, no? Exacte. Clar que sí. Que interessant, che. Joan Mico, moltíssimes gràcies per haver vingut. Carlos, moltíssimes gràcies, com sempre.
2: Gràcies.
0: I estarem pendents del meló d'or, don Tinyent. Gràcies.
2: Sí, vinga, gràcies.
0: Adéu.
3: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
4: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
5: Fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
6: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe, todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
7: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
8: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu energía. Tú eliges, tú ahorras, tú ganas.
9: ¿No será tu energía?
8: No, no, tu energía. Infórmate en tuenergia.es.
10: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
11: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, un teniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
12: En la cadena SER, hoy por hoy un tiñén baida al baida. Miguel Coy.
0: Avui en abans, avui el programa és molt literari. Ens falta una biblioteca, la tenim. Este matí Esteban Arroyo i Carmenuda han anat a Hielo de Malferit per a conèixer la història de la bibliotecària de tota la vida, que s'ha jubilat, i la nova bibliotecària de Hielo. Escoltem.
13: Ens trobem a la biblioteca de Gaurtiz i Sanz, a Hielo de Malferit, i avui, així, juntem dos generacions, la de gratitud i l'entusiasme. Parlem amb Maria Jesús Juan, qui s'ha jubilat fa apenes 6 mesos, després d'anys de dedicació absoluta com a bibliotecària i arxivera de Hielo de Malferit, i també amb Aitana García Barber, la nova cara que agafa el timó de la biblioteca amb tota la il·lusió del món. Maria Jesús, bon dia.
14: Bon dia.
13: Primer que res, com et trobes en esta nova situació?
14: Bueno, bien, bien, entro bé, bé. M'ha costat un poc acostumbrar-me a esta nova vida, però em trobo molt bé, molt bé. I el reemplaç ha sigut tant de categoria, estic molt contenta en Aitana, i sí, molt bé.
13: Com has aconseguit el convertir la biblioteca en una segona llar? Perquè era el que tu sempre has dit, no?
14: Exacte, sí, sí. Jo sempre he pensat que una biblioteca té que ser casa de tot el poble, i ho he aconseguit pues un poquet parlant amb la gent, fent que totes les associacions, totes les persones tinguin un motiu de vindre-s'hi a la biblioteca i trobar-se com en casa. I jo crec que en aquests anys que he estat així ho he aconseguit, perquè la gent veu la porta oberta i entren com si fos a casa.
13: Va ser complicat el portar lectors de totes les edats a que almenys creuaren la porta?
14: Complicat no, perquè a Sinaiello, claro, n'hi ha hagut sempre biblioteca. Entonces, quan jo la vaig agafar, ja quan estava Matia Pepica, en els anys 60, jo n'hi ajudava, i sempre estava la porta oberta. Entonces han hagut tradició de vindre. Entonces lo que han fet és seguir fomentant-ho, i que no siga sols per xiquets, sinó que vingueren totes les generacions, no sols xiquets i xiquetes menudetes, sinó que inclús una persona adulta poguera vindre, que fora, encara que no fora per a llegir, que fora per a aportar algo o per a contar algo. Entonces han vingut totes les generacions.
13: Si mires, si continues mirant enrere, amb estima, què és el que recordes d'aquest camí compartit amb els veïns i veïnes? Alguna anècdota?
14: És que són 48 anys, i portant-ho jo soles. Entonces, anècdotes n'hi ha moltíssimes, moltíssimes. Però, claro, ja han passat de diversos edificis en el poble. I anècdotes... No sé, perquè totes són en molt de carinyo, molt d'estima, molt de voluntariat per part de la gent. Has pensat alguna activitat i en seguida s'han volcat tots. I no sé, tindria, ara en aquests moments, no sé, però moltíssimes, moltíssimes. I molt agraïda en tota la gent.
13: Sí, perquè una biblioteca no només és un lloc, com deies abans, on vindre i agafar un llibre i llegir-te'l, sinó també hi ha diferents activitats que el que fan és acompanyar, no? o entretenir també, no?
14: Exacte. Per això el dia jo que... A veure, no sols han pensat en que vinguin a la biblioteca per llegir, que és la finalitat, però que vingueren per altres coses, perquè quan parles de persones majors, pues igual la lectura ja... Entonces han vingut a col·laborar en altres activitats. Per exemple, un any que vam dedicar la Setmana de la Lectura a l'Horta, van ser varios llauraos. És que van vindre i un home, pel que diguen d'anècdotes, un home va portar faves. I els xiquets encantats d'agarrar faves i menjar faves. I aquestes persones, no, llegir no s'haveran acostat així. Però per col·laborar, per participar, sí.
13: Sabem que no te'n vas molt lluny, no abandones del tot esta la que ha sigut també casa teua, i que passes dels llibres de la biblioteca a la investigació digital, perquè tu tens un blog i en ell fa anys que estàs escrivint. Què podrem trobar en el teu blog i en el teu Facebook sobre la història local d'Aielo?
14: Bueno, el blog pretén que siga la vida del poble, l'essència d'Aielo. No sols abarca el que és la història, sinó la gastronomia, els costums, dichos, històries... Jo vull que siga tot. I que qualsevol persona que entri al blog trobi el que... lo que pretén buscar, des de paraules que ja van desapareguent, ferramentes que ja no sé, tot. Està enfocat a tot el poble, des de tots els punts de vista, perquè tots... I també és un blog, jo el porto, és jo, però està enfocat a que la gent participi. Si alguna persona té fotografies, té alguna cosa que contar, ha fet un escrit, també ho posa en el blog. Està obert, diguem que com la biblioteca, obert a tots.
13: I com ha sigut el procés de deixar esta casa professionalment en mans de Aitana? I què ens podries dir d'ella?
14: Bueno, Aitana, el procés ha sigut ràpid i espaiet, es podia dir de tot. Aitana, jo la coneix de sempre, és una xiqueta que sempre està per ací, que ha vingut, inclús una volta va estar en mi ajudant-me. Claro, jo no sabia que ella s'apuntava i que tenia interès. Després, quan la vaig veure, em vaig alegrar moltíssim, perquè... és de veres que si així n'hi ha una persona del poble pareix que la gent tinga un poc més de confiança. Entonces jo pense que tot el procés ha estat molt bé, estem portant molt bé. Aitana, cada volta que té un problema ella en toca, jo baix, n'hi ajude, i jo crec que va tot molt bé. Va passar.
13: Quin és el millor consell que li has pogut donar?
14: Pues el millor consell, pues, jo crec que si seguís la meva línia de que això siga a casa de tots, que tinga la porta, que cada persona que vinga la tenga con cal i que aquesta persona se'n puga anar contentíssima, jo crec que n'això és suficient. Perquè seguirà la gent del poble, seguirà pensant que això és casa d'ells. Entonces jo crec que seguint el camí i posant la seva manera de ser. I és jove, entonces les seues coses que d'avui en dia té que anar aplicant, té que anar... La biblioteca no pot parar-se, té que anar modernitzant-se i anar en els temps el que la gent demana. I jo crec que ella va per aquest camí.
13: Aitana, bon dia.
9: Bon dia.
13: Què significa per a tu l'assumir la gestió d'un lloc cultural com aquest, la biblioteca del teu poble?
9: Una gran responsabilitat per això, perquè com diu Maria Jesús, necessites que la gent vinga. Al final és una casa, no una segona casa. Però al mateix temps em dona molt de gust, perquè jo sempre he crescut entre llibres i al final una biblioteca és això, lectura, compartir i empatia, diria.
13: Quan el vas enterar de que Maria Jesús es jubilava, què vas pensar tu que el vas presentar per a ocupar la plaça?
9: Al principi vaig pensar que era una pena, perquè ella era la cara de la biblioteca. Però el que vaig pensar, jo ja havia fet pràctiques en una biblioteca i al final una part molt fàcil d'ací és recomanar llibres i al final si llitges és més fàcil. I el que vaig pensar és que és una feina molt bona, que m'agrada i que crec que em pot ajudar a estar més pròxim al poble.
13: Quins reptes tens per davant en portar la biblioteca i també les xarxes socials de la biblioteca?
9: Sobretot jo diria arribar a gent de la meva edat, d'uns 20 anys, perquè crec que és potser la gent que sola o comprar llibres o no freqüentar tant les biblioteques. I també, sobretot a nivell de les xarxes, això, aconseguir la màxima amplitud de gent i no parar. Continuar on Maria Jesús ho va deixar i intentar millorar i seguir cap endavant.
13: Hi ha programes de foment de la lectura que realitzeu, clubs de lectura que realitzen també així. Com està funcionant això i com està portant-se?
9: Bé, per ara seguim amb el que fèiem, però per exemple el club de lectura ha eixit un nou i ja n'hi havia un altre, i és interessant perquè tenen molta iniciativa i encara que pareixia que serien pocs, són molts i cada vegada són més gent la que ve. Aleshores, per ara tot va molt bé i agafant-se i intentant coses noves per a l'any que ve, quan ja tinguem més calma. I això.
13: Poquet a poquet, no?
9: Correcte, poc a poc. Sense pressa i sense pausa.
13: Una pregunta que vos faig a les dos. Si haguereu de descriure en una sola paraula què significa la biblioteca d'Aielo per a tu, quina paraula diries?
14: Per a mi és assegut la meva vida. Assegut i espero que siga siguent, però per a mi jo vaig començar molt xocoteta i ja t'he dit, en 18 anys ja la vaig portar jo soles. Entonces ha sigut la meva vida laboral, la meva vida en relació a les amigues, perquè també han convoyat a la família, als amistats, als coneguts, perquè m'ajudaren, perquè portaren idees. De fet, les amigues, cada volta que han vist algo per ahí, ai, Maria Jesús, ha vist això, ha vist l'altre. Entonces, per mi, ha sigut tot, no sé, la meva vida.
13: I tu, Aitana, quina paraula?
9: Jo com a paraula diria compartir, perquè llegir sol ser compartir experiències, vivències, recomanacions i també, com diu ella, moments. Al final, amics, família, venen en grup i és molt bonic.
13: I per últim, quin missatge li llançaríeu a la ciutadania d'Aielo de Malferit que encara no ha creuat eixa porta i encara no coneix què és el que hi ha darrere de la biblioteca de Gà Ortiz i Sanz?
14: Ui, jo ni diria que la traspassi, que entre, que és un món, perquè n'hi ha persones que diuen és que jo no llisc. No, i ha dit antes que no tens per què ser una gran lectora. Si vens a la biblioteca trobaràs algo. I això és la finalitat de nosaltres, un llibre. Dius, jo no llis, però escolta, tu has mirat narracions curtes? O tu has mirat algunes històries que te pot aportar moltes coses? No, és que jo, els lletres, no. Vale, per què no vens a contar? Per què no vens a animar? Per què no vens a passejar-te un rato? Per què no vens a veure les activitats? Per què no vens a veure exposicions? Pots vindre moltes coses. Entonces, el que anima tota la gent, que vinga. Que vinga a la biblioteca, que algo trobarà. Encara que siga a contemplar este edifici tan bonico i a passejar-se per ací. I poder l'ambient, parlar amb la gent, i segurament que l'espírit per la lectura ni se despertarà.
13: Aitana?
9: Sí, jo més o menys el mateix. També que llegir és conèixer, és aprendre, és coneixement, i crec que avui en dia fa falta molt llegir, conèixer noves històries, i sobretot la biblioteca és un lloc per empatitzar. És el lloc perfecte per aprendre i conèixer, sobretot.
13: Moltes gràcies, Maria Jesús i Aitana. I Maria Jesús, a seguir gaudint d'esta nova etapa que tens que gaudir també de la teva vida i per què no, continuar compartint-la amb Aitana i amb tots els usuaris de la biblioteca.
14: Pues és el que estem fent i si vulgueu algo de nosaltres, així estem. I esperem que ara col·laboraré des d'una altra part del mostrador, però així estarem.
13: Aitana, moltes gràcies i anem parlant en altres ocasions.
9: Moltes gràcies, encantada.
15: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
16: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
17: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida El Match 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
18: Bricochimo
19: es ferretería,
18: es iluminación,
19: es baño y fontanería,
18: es menaje y pequeño electrodoméstico,
19: es ropa laboral,
18: es cercanía, asesoramiento y confianza.
19: Bricochimo, Avinguda al Match 65 de Ontinyent.
18: Bricochimo,
19: más que una ferretería, una solución siempre a mano.
12: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida Albaida, Miguel Coy.
20: Antàrtida, un espai dut a terme pels usuaris de Diem, l'associació per a la defensa i integració del malalt mental d'Ontinyent.
21: Hola, aquí estamos una semana más en Radio Antàrtida. Empezamos el programa de hoy destacando que el pasado viernes celebramos la cena benéfica de Diem y nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las entidades, empresas y personas que han colaborado y hecho posible esta iniciativa solidaria. Gracias por vuestro apoyo y compromiso. Esperamos volver a contar con todos vosotros en la próxima edición. Ahora sí, Miguel Ángel abre el programa con su sección Píldoras de Psicología. Hoy nos hablará sobre la ira.

0: d'esta manera arribem a les 2 del migdia. Arriba la informació nacional internacional a Mora 14 i després la de proximitat amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda a l'hora 14, on tinc el ball del Baida. Recordeu!
1: Sigueu bones persones.
0: Gràcies per estar ahí. Fins demà.

0: 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, benvingudes, benvinguts. És dimecres, és 10 de juny. Comencem el temps d'informació de proximitat, informació dels municipis de la Vall d'Albaida. I en l'entrevista d'avui anem a parlar de reurbanització, d'obres, de Bocairent, concretament, d'obres en un carrer que va a reurbanitzar-se. De seguida saludarem al regidor d'Obres i Serveis d'aquest municipi de la nostra comarca. També després tindrem temps per a la predicció meteorològica en una jornada en la qual hem notat eixa baixada de temperatures, hem tingut pluja, hem tingut núvols i també, com no, una vesprada més solejada que el matí. Tot això a partir d'ara, durant estos 20 minuts que tenim, com dèiem abans, d'informació de proximitat. La informació dels municipis de la Vall d'Albaida. Uns consells i de seguida saludem al convidat d'aquesta vesprada.
3: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
4: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
5: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.

0: L'Ajuntament de Bocairent ha convocat el veïnat a una reunió informativa oberta sobre el projecte d'urbanització del carrer de les Pallissetes, la fase 1, una actuació prevista per a demà, una reunió per a demà a les 5 de la vesprada al mateix carrer. La trobada té com a objectiu explicar les característiques de les obres, escoltar les aportacions dels residents i recollir propostes abans de l'inici dels treballs que es finançaran a través del Pla d'Inversions de la Diputació de València. Per conèixer més detalls, saludem a Ximo Carbonell, regidor d'Obres i Serveis de Bocairent. Bona vesprada, Ximo.
1: Hola, bona vesprada, Esteban.
0: Primer que res, en què consisteix exactament el projecte d'urbanització del carrer de les Pallissetes en esta fase 1?
1: Principalment és que és un carrer que està entrant venint des d'Ontinyent cap a Bocairent, està allí, és un carrer que entres a la dreta, i és un carrer que faltava pavimentar, urbanitzar, diguem, acondicionar perquè siga un carrer pues, com tots els del poble, que estiga urbanitzat i adequat a la dia d'avui, en voreres i tot com deu d'estar. Uh-huh. El teníem ahir un poc, era un dels alguns carrers que queden al poble que falta fer aquests treballs i, clar, com ahir tenim un poc algunes vivendes i tal, sí que convé que siga tot un poc consensuat amb els veïns.
0: Eixos són, no?, el que deies abans, els principals problemes o necessitats que vos han motivat a aquesta actuació.
1: Sí, perquè és, el carrer per avui és molt irregular, perquè té diferents altures, també hi ha cases més avançades, altres més enrere, també unes més altes, altres més baixes, el tema de clavegueram, el tema de... també caldria treballar en el tema del subministre d'aigua, en fi, que té moltes característiques que cada veí li afecta, diguem, possiblement en unes característiques, i creiem que és millor consensuar perquè a l'hora de que siga el més gravós per a tots els veïns.
0: Uh-huh. Sí, que totes les obres comporten molèsties, però per a que siguin les mínimes, no?
1: Exacte, perquè a banda dels treballs d'obra que és indispensable fer, clar, també si diguem, anem a fer el carrer pla i recte al nivell que X, clar, possiblement alguna vivenda quedaria alta i a millor alguna baixa, entonces, clar, tindríem que, per això cal parlar, veure les necessitats que té cada veí, perquè a millor les entrades de cada vivenda també té unes característiques peculiars, que si podem treballar de la manera que s'adapte tot un poc per a tots i siga el més consensuat possible, doncs el millor té que ser.
0: Que millor fer-ho abans de que arrenquen les obres, no? Que una vegada estan les obres en marxa.
1: Hi ha un estudi fet per un equip d'arquitectura, es pot parlar de tot el treball que s'ha fet, veure també si es pot integrar ahí un poc, si hi ha alguna cosa de tema jardinat, en fi, veure un poc tot quina estructura té que ser, i a partir d'ahir, pues, ja una volta arrenquem, que sigui ja el més adequat per a tots.
0: Ximo, aquestes obres són part d'aixes obres, són d'aixes que de vegades, moltes vegades, doncs parlem amb vosaltres, els regidors o amb els alcaldes, de que són les que es queden baix terra i quan passa el temps, com si no s'hagueren fet, no?
1: Exacte. És que són carrers poc transitats, sols per veïns que venen ahir. Sí que és veritat que com és un... I ahir a l'entrar sol haver un parquet, que a vegades els mateixos turistes se senten en aquests banquers i a vegades sí que el transiten, però diguem com un punt de, a millor, de fotografia, sí, de cara a mirador de poble i tal, però clar, són d'estos que també crec que a tots mos costa arrencar el treball en això perquè tenim els vessants i no saps com enfocar-los realment, i hi havia que afrontar-lo precís tant per els veïns, per la necessitat dels veïns i també per el tema urbanístic, de que sigui un carrer pues, igual que tots, és del poble, que tinga totes les condicions com tots.
0: Aquestes obres van a finançar-se amb el Pla d'Inversions de la Diputació de València, el Pla Obert. Quin pressupost té?
1: Pues, El pressupost no te'l puc definir en aquests moments, perquè el dir la veritat estem pendents també de a banda de l'esborrany que hi ha, però clar, a banda de després d'acabar-ho de tancar i tot, és quan doncs tindrem ja, diguem, les xifres més clares. Val? Encara que ho dic per això, perquè parlar de números ara en aquests moments és més complicat.
2: El pla d'inversions de la Diputació de València, gràcies a aquest pla d'inversions es poden fer alguns tipus d'obres com aquestes, no?
1: Exacte, sí, home, és una oportunitat que ens dona als pobles en si, per a tots, perquè cada un segons habitants i tal tenim, diguem, un possible concessió d'este pla, però sí que la veritat és que ens dona aquestes oportunitats que dins del pressupost municipal és inviable. I es va passar ja un poc el projecte inicial perquè ja més o menys, si es queda tot clar, ja es donarà perquè s'accepte i per part de la Diputació i tan pront estigui acceptat, si cal licitar i després ja treballar. Però és de veritat que igual que treballs de clavegueram, treballs de altres projectes que n'hi ha, com és la zona jardinada de la residència, en fi, hi ha tres projectes que gràcies a aquests pla obert de la Diputació doncs podem dur endavant per poder donar-hi aquest servici i aquestes millores de poble.
2: Ximo, què els diries al veïnat d'este carrer o d'esta zona per a que demà dijous a les 5 de la vesprada doncs acudisquen a esta reunió convocada al mateix carrer?
1: Pues la veritat és dir-los bàsicament que si tenen disponibilitat que vinguin a acompanyar-nos per poder consensuar el màxim possible el carrer, perquè jo reconec que com en totes les carrers i barris hi ha persones majors, persones joves, persones que potser tenen previst viure allí, altres persones ja viuen, altres són fills de les que potser ara no viuen però tenen participació i saben la problemàtica, en fi, que entre tots és intentar opinar i comprendre la possible problemàtica i les possibles alternatives que tenim de fer-ho viable i que sigui el més positiu per a tots.
2: Hi ha un calendari aproximat d'execució de les obres?
1: Bàsicament, una vegada estigui ja consensuat i tancat el projecte per dur-lo i presentar-lo a la Diputació dins del Pla Obert i ja mos l'aproven de que el vegi adequat i correcte, és això, ja el procés que queda bàsicament seria si cal licitar i tan pront es puga actuar, que segons és, diguem, els processos vagin tancant-se, tan pront es puga actuar quan abans millor, perquè la veritat és que és quan ja tens un projecte orientat i ja veus que té la llum, el més bonic és intentar ja començar i avançar, perquè si no es queda un poc en la recàmera i ha que començar i quan vas millor.
2: Com deies abans, Ximo, doncs hi ha que actuar en tot el poble, exacte, en tots els carrers, poquet a poquet anar modernitzant la població, i un exemple, exacte, és aquest, la de l'urbanització del carrer de les Pallissetes. Ximo Carbonell, regidor d'Obres i Serveis de Bocairent, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per donar difusió i ser-nos partícips de tots els treballs que anem organitzant i duent davant al nivell de poble.
2: Anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Els vents marítims es reforcen este dijous a Ontinyent i a la vall del Vall d'un dia que vindrà marcat pel pas de cels nuvolosos, anirà a intervals i a últimes hores del dia esperem que siguin poc nuvolosos. Vents de component marítim que seran predominants, no descartem que per moments bufen moderats. Temperatures que estaran en acusat ascens. De cara a divendres, la jornada tindrà poques variacions. Es mantenen els vents de l'est. Els cels veuran pas de menys nuvolositat i les temperatures comencen a repuntar lleugerament, principalment les màximes.
4: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
2: Doncs abans d'anar amb l'última hora de la informació dels municipis de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, per què no doncs, mirar la xarxa d'estacions meteorològiques de l'Associació Valenciana de Meteorologia, AVAMET, i veure que avui dimecres a Beniatjar s'han arreplegat 8 litres de precipitació, el Ràfol de Salem 7 litres, 6 a Atzeneta, 5 a Carrícola i també, per exemple, 5 més a Agullent. Aquestes són les xifres de les pluges d'aquesta jornada, però ja que estem mirant aquesta xarxa d'estacions meteorològiques, per què no mirar en este mes de juny, en tan sols 10 dies que portem, hi han acumulats en l'estació meteorològica del Pilar, de l'urbanització del Pilar d'Ontinyent, 16 litres. I si mirem com està anant l'any, l'estació meteorològica de la Vall d'Albaida que més pluja acumulada té és la de Terrateig, 455 litres en este mig any que portem de 2026. Avui les temperatures, la màxima ha sigut de 25 graus a l'estació meteorològica de l'Ajuntament de Guadasséquies. Comencem parlant de successos, perquè la Guàrdia Civil ha detingut a Múrcia 3 persones per diversos robatoris amb violència comesos a les localitats d'Alfarrasí i Guadasséquies. Sí, així a la Vall d'Albaida. Els fets es van iniciar el 7 de maig, quan una veïna d'Alfarrasí va ser abordada per dos joves que es van oferir ajudar-la amb la compra. En un descuit, li van arrencar amb violència unes cadenes d'or del coll, provocant-li rascades al pit. El 19 de maig es va produir un intent similar a Guadasséquies, on una altra veïna va aconseguir resistir-se i evitar el robatori. Des del primer moment, la Guàrdia Civil d'Ontinyent va iniciar la investigació amb la col·laboració de la Comandància de Múrcia, recollint testimonis i revisant càmeres de seguretat. Les indagacions van permetre identificar els presumptes autors que formarien part d'un grup criminal itinerant que actuava en diverses províncies. Finalment, el 28 de maig es va procedir a la detenció dels 3 implicats a Múrcia. Se'ls imputen 2 robatoris amb violència i intimidació, pertinença a organització criminal i usurpació d'estat civil per utilitzar documentació d'una altra persona en el lloguer d'un vehicle. La investigació continua oberta per esclarir possibles fets similars. I recordem l'entrevista que teníem ahir per la vesprada a este mateix espai, perquè l'Ajuntament d'Ontinyent ha presentat una nova edició del programa de voluntariat forestal Ontinyent contra el foc, una iniciativa de vigilància preventiva forestal que es desenvoluparà durant estos mesos d'estiu per contribuir a la detecció precoç d'inici d'incendis, i la protecció de les serres del terme municipal. El dispositiu estarà operatiu des d'este divendres 12 de juny a l'11 de setembre, amb possibilitat d'ampliar-se si es manté un risc elevat d'incendi. La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, destacava ahir a aquest mateix espai, la ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, la importància de la implicació ciutadana en la prevenció dels incendis forestals i va agrair la tasca de les persones voluntàries.
5: I aquest és el paper que fan els voluntaris contra el foc, d'eixir a la serra, vigilar, desplaçar-se a punts que ells consideren estratègics per a poder detectar possibles amagos d'incendi que després ells podrien ajudar a solucionar.
2: Enguany ja s'han inscrit 46 participants que realitzaran tasques de vigilància amb vehicle tot terreny, recorreguts a peu i observació des de punts estratègics. Un dels voluntaris és Sergio Gandia.
6: Pues mirar els prismàtics, veure que no n'hi hagi ningú fum, si hi ha gent que està allà al paratge, pues l'informe és que no poden encendre foc, bueno, fas un poquet també d'informació de la gent, dels usuaris del mig forestal, conscienciació, dissuasió.
2: Encara hi ha temps per a poder-se inscriure com a voluntari de la campanya Ontinyent contra el foc. Es pot fer a través de la web municipal i del Departament de Medi Ambient. Parlem de del municipi de Bocairent, perquè com contàvem fa uns instants amb el regidor Ximo Carbonell, l'Ajuntament d'esta localitat ha convocat el veïnat a una reunió informativa de caràcter obert que tindrà lloc demà mateix a les 5 de la vesprada per a tractar el projecte d'urbanització del carrer de les Pallissetes. Amb esta primera fase d'actuació, el consistori vol donar resposta a una reivindicació històrica i millorar una zona que portava dècades pendent de millora. El projecte es finançarà a través del Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València. Recordem les paraules que ens deia fa apenes uns minuts el regidor.
1: Sí, perquè és, el carrer és, avui, per avui és molt irregular. El tema de clavegueram, també caldria treballar en el tema del subministre d'aigua. Creiem que és millor consensuar perquè siga el més gravós per a tots els veïns.
2: La Delegació de Memòria Democràtica de la Diputació de València ha publicat una nova obra que recupera les memòries de Ricardo Camallonga, un empleat bancari de Benimarfull que va viure la Guerra Civil des del front aragonès. El llibre, presentat al Museu del Tèxtil d'Ontinyent, recull cartes, mapes i anotacions personals escrites entre 1936 i 1939, en què Camallonga descriu tant la seva experiència de guerra com la seva preocupació per la família. Àlex Borrell és el regidor de Cultura d'Ontinyent i ens contava este migdia això.
7: Parla sobre la Guerra Civil Espanyola, però des d'un punt de vista més quotidià, de la perspectiva del iaio de Carlos Tormo, autor del llibre, en concret el seu iaio de Ricardo Camallonga, que durant el període de la Guerra Civil va escriure un diari i està molt ben documentat doncs, tot aquest període, com ho va viure i com va, ho va transmetre i ho va plasmar en aquest diari.
2: L'obra titulada Guerra i amor, esperança i frustració forma part del programa La memòria a les biblioteques i es distribuirà en 137 municipis de la província de València. També de l'àmbit cultural, les biblioteques de Llutxent i Fontanars dels Alforins acolliran esta setmana les últimes activitats del cicle Dones i Lletres a la Vall d'Albaida, una iniciativa que es va encetar el passat 28 de març a Salem amb l'escriptora Noelia Vidal. El projecte, impulsat amb la col·laboració del Departament d'Igualtat de la Mancomunitat, té com a objectiu donar visibilitat a les escriptores de la comarca que escriuen en valencià. El programa es tancarà amb la visita de Lucía Arenas a la Biblioteca de Llutxent avui mateix, esta mateixa vesprada, ara mateix, i d'Isabel Donet a Fontanars dels Alforins este proper divendres. Doncs així tenim que acabar ja, no tenim temps per a més. Gràcies per estar ahí, bona vesprada, fins demà.
8: ¿Y si no hubiera contratado mi seguro? Pensando solo en ahorrar un poco. ¿Estaría ahora preocupado por el servicio de reparación de mi coche? Hay dudas que cuando surgen, ya es tarde. Calcula ahora tu seguro con Mapfre y contrátalo ya. Si quieres ahorrar sin sorpresas, quieres Mapfre. Vamos donde vas. Mapfre.
9: De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
10: Chuleguado estaría bien. Gracias.
11: Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
9: ¿Chuleguado, señor?
12: Volkswagen. Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
13: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
14: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
15: La Ventana, con Carlas Francino.
16: ¿Y ahora?
15: Lo que queda del día. con Isaías Lafuente.
16: Lo que queda, Isaías, y lo que hemos dejado atrás.
17: Oye, mira, en plenos días grises, pues hay veces que es bueno compartir alegrías, y hoy en La Ventana hemos comenzado eso, compartiendo alegría, sí, y orgullo, ojo, con una compañera.
18: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.
17: Con Nieves Concostrina, que a esta hora ya tendrá en sus manos el premio con el que, junto a gente muy principal, entre ellos yo, Manuel Serrat, le ha concedido el diario Público. Las razones estas.
16: Recibe el reconocimiento de Público por su compromiso con el periodismo honesto. Desde su etapa como redactora en Diario 16 hasta hoy han pasado 4 décadas de activismo por los derechos civiles y humanos, hasta convertirse en referencia por su labor radiofónica a través de podcast y actos públicos con una forma única, valiente y peculiar de contar la historia. Y prosigue. Ni siempre fue fácil, ni le ha salido gratis defender sus principios desde la profesión. Pero la veterana periodista sigue activa y llenando teatros y espacios culturales en sus galas.
17: Pues nada, como estábamos tan contentos, hoy con el premio le hemos hecho trabajar 2 veces y hemos tomado café con ella a las 4 de la tarde. Ella estaba emocionada.
19: Bueno, es que ya sabéis que soy muy llorona. Yo me emociono enseguida. Soy tan bruta como llorona. Y oír a Serrat, oír eso, porque yo he leído cuando me dieron el premio, lo lees, pero bueno, lo lees y ya está. Pero cuando lo oyes, pues, joder, es muy emocionante,
16: sí,
19: es muy...
16: Claro que sí.
19: Lloro, claro. Lloro porque estoy muy emocionada, porque me hace mucha ilusión, porque estar con Serrat es... Como diría, tío, lo flipo, bro.
17: Lo flipa. Bueno, y cuando recibes un premio así, pues siempre echas la vista atrás y te parece increíble, nos decía, todo lo que has vivido.
19: Yo no tengo muy claro cómo he llegado hasta aquí. Voy a cumplir 65 tacos, pero no sé qué ha pasado en este tiempo. Yo a veces me siento como que tengo 30 años, que todavía estoy corriendo con un teletipo por la redacción de diario. Entonces digo, no soy consciente del tiempo que ha pasado, que ha sido un tiempo muy rico, un tiempo en el que he aprendido lo más grande, un tiempo que me he cruzado con una gente alucinante, un tiempo en el que he recogido mucha experiencia que me ha reafirmado en muchas cosas, sí. Seguramente estoy equivocada en otras, pero que me hace no dar un paso atrás cuando creo que es justo algo, ¿no? O cuando creo que hay que pegarse por algo cuando habéis determinadas cosas en peligro.
17: Pues emocionada Nieves Concostrina y sobre emociones.
18: Cuando era niño y conocí el estadio Azteca.
17: Pues las que viviremos a partir de mañana con el Mundial de Fútbol. Hoy hemos querido hablar con quienes nos contarán aquí en la SER y nos cantarán lo que pase en los campos durante este Mundial, que es el más largo de la historia. Y Laura Martínez, Dani Garrido, Itu y Coque Peinado nos contaban qué veían desde su ventana en Dallas.
16: La cara del Amparero, el técnico joven que tiene 24 años, de Escorial, que está preparado en la producción, de Ricard Arias, que está currando para este Mundial tan, tan visual, tan digital, la redacción que la tenemos a la izquierda, que afortunadamente y tú no vemos a los que están en la redacción porque hay una puerta, ¿no?
20: Pero yo lo que sí veo desde esta ventana, desde mi ventana, es una gran ilusión por hacer...
21: ¡Ay, qué bonito!
16: Menos mal que alguien ha recogido el centro de la metáfora y lo ha rematado.
21: Mira eso, yo veo el final de un Mundial que gana la selección española, por ejemplo, veo en esa ventana.
16: No está mal. ¿Y Dani? Yo veo responsabilidad y pasión. Responsabilidad de querer que para el gran equipo de oyentes de Carrusel Deportivo quede bien.
22: Joder, pues ilusión, mucha ilusión y mucho agradecimiento de que, como en el seleccionador, Laura y Garrido me hayan convocado en esta lista del Mundial, la verdad.
17: Pues este último seleccionado que habla es Coque Peinado, que ha sido duda hasta el final por un duro percance que tuvo hace unas semanas.
22: Hace un mes tuve un pequeño percance que pensé que no iba a ser mucho y al final ha sido clavícula y triada de codo, sí. Y entonces, bueno, pues la verdad es que lo primero que hice al operarme fue preguntar al doctor si el día 5 podía viajar con todo el equipazo de la SER al Mundial. Me dijo que sí, que había que echarle ganas y valor y bueno, pues hasta el último momento yo estaba muy indeciso, la verdad es que no sabía si podía haber llegado o no, pero con mucha ilusión la jefa y el jefe Dani y Laura han confiado en mí y poder estar aquí con mi compañero Lamparero, Héctor y Manu, los técnicos un año más, pues cubrir otro mundial, que es el sueño de cualquier persona, pues estar aquí es un privilegio.
17: Y un privilegio es escucharles a todos ellos y escucharles gracias, desde luego, a las manos de Coque. Bueno, una competición siempre es ilusión, este año en este mundial con un triple escenario que contrasta con otras realidades que también nos llegan desde uno de estos escenarios. A little bit of Monica in my life, a Porque claro, uno de los anfitriones del Mundial pues será Donald Trump, que él está al fútbol y a otras cosas.
0: ¿Os acordáis de que ayer el presidente de Estados Unidos anunció un acuerdo de paz inminente con Irán? Pues toma castaña. Justo después de anunciarlo, las fuerzas iraníes derribaron un helicóptero Apache. Y entonces dijo Trump, ahora tengo que responder. Y las fuerzas iraníes han replicado, como Estados Unidos ha respondido, tenemos que contrarresponder. Planea una pregunta. ¿Cuál es la calidad de la información con la que trabaja el presidente de Estados Unidos? ¿Quiénes le informan? En algún momento, el presidente de Estados Unidos, desde el despacho oval, pulsa un botón. Que se presenten el jefe de la CIA y el del FBI.
3: Gilipollas soy yo, este es tonto.
0: Y entonces pregunta, a ver, ¿cómo están las cosas en Irán? ¡Uy, fenomenal! ¡Acuerdo inminente!
4: Bien, bien, bien, bien.
0: Y salen del despacho y patapam. Hoy en Hora 14 han explicado cuántas veces ha anunciado Trump un acuerdo inminente.
23: 37 veces ha repetido ese mensaje desde el inicio de los ataques hace algo más de 100 días.
0: Cada dos días y medio anuncia el fin de la guerra. El pulpo pop tiene más visión de futuro que el presidente de Estados Unidos.
17: Por lo demás, el Papa León sigue en su visita a nuestro país. Hoy ha estado, está en Barcelona y los especialistas nos han ofrecido hoy otra exclusiva.
24: Consultorio.
25: Cadena Ser.
24: Extraterrestre.
25: Con el Papa León XIV.
26: Niña, ¿por qué lloras?
27: Que no viene el Papa.
26: Niña, ¿por qué lloras?
27: Que no viene.
17: Bueno, y si no viene el Papa, pues uno va a verlo, porque el Papa sigue encontrándose con muchísima gente y hoy ha recibido a una delegación de alienígenas que viven en España. La verdad es que no dejan de sucederse los acontecimientos históricos en esta visita.
28: Es usted un emisario, tengo entendido, ¿no?
29: Pues sí, así es, vengo del planeta. Y vengo para cumplir con el ritual que de mostrar respetos al Santo Padre Terrícola. Vale. Es una tradición, vengo a reunirme, digamos, con él.
28: ¿Y cuántos papas ha visto ya usted?
29: 205.
28: Toma.
29: Desde Benedicto I, joder, que fue el primero que hice.
28: Sí. ¿Y qué?
29: Tengo que decir que el León XIV, déjame decir una cosa, es increíble.
28: Me ha gustado.
29: Increíble.
28: Sí.
29: Valorado. Es un ser humano fuera de lo común, excepcional, está a favor de la paz, está a favor de la paz, está a favor del entendimiento de los pueblos, de proteger a los débiles, a los pobres jóvenes.
28: Y supongo que ha habido una especie de intercambio de regalos, ¿no?
29: Claro, pues ha regalado una camiseta firmada del Rafa Nadal.
28: ¿Y vosotros qué le habéis regalado a él?
29: Y nosotros a él le hemos regalado una camiseta firmada de Paco Nadal.
28: ¿Paco Nadal? ¿No es Paco? ¿Lo conocéis? ¿Sí? ¿Lo conocéis?
29: Que lo conocemos, ha estado en nuestro planeta varias veces,
28: sí.
29: Y es un ídolo, o sea,
28: ¿sí?
29: Paco Nadal,
28: ¿sí?
29: Ha viajado tanto como Rafa,
28: sí, es verdad.
29: Ha hecho el mismo dinero
28: también,
29: que Rafa,
28: sí.
29: Y sin esforzarse, sí.
28: Nada.
29: Ni la décima parte, eso estamos de acuerdo, ¿verdad?
28: Sí, sí, totalmente.
29: Que Rafa
28: totalmente
29: se ha pinchado de todo para el dolor,
28: sí.
29: Y